0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 4.
2: No cal explicar-ho.
1: Escolta-ho, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

Barregem la música que més ha sonat. It's my... Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: petició de la primera llista.
1: Si ja t'has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
2: Radio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Ja us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que Platja d'Aro ha incorporat un sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància a la platja. El dispositiu funciona a la zona de Ridaura, al sud de la Platja Gran, i busca detectar possibles situacions d'ofegament. El sistema utilitza una càmera que analitza en temps real el que passa a l'aigua. Les imatges arriben a una central de l'empresa responsable del servei i si es detecta una situació de risc, s'avisa el servei de socorrisme. La tecnologia no substitueix els socorristes, ja que l'objectiu és complementar la vigilància humana i facilitar una resposta més ràpida davant possibles emergències. El sistema està pensat especialment per detectar persones amb problemes de salut dins de l'aigua. En alguns casos, aquestes situacions poden no mostrar senyals evidents d'ofegament a simple vista. I canviem de tema perquè la Cambra de Comerç de Palamós oferirà una trentena d'activitats durant els últims 4 mesos del 2026. La programació s'adreça a empreses, persones emprenedores i professionals del Baix Empordà. Les activitats abordaran alguns dels principals reptes actuals del món empresarial, com la intel·ligència artificial, la digitalització i la internacionalització, que tindran un paper destacat. L'àmbit de l'emprenedoria inclourà cursos per crear empreses i desenvolupar nous projectes i també hi haurà sessions sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial, als negocis i l'automatització de processos. Illafranca acollirà del 3 al 6 de setembre l'11a edició del Swim Out Costa Brava. El festival tornarà a reunir ballarins i aficionats al swing i al jazz durant 4 dies. La programació tindrà com a centre la Casa Albatros. L'espai acollirà classes de l'indie hop i jazz individual, concerts en directe, competicions, exhibicions i altres activitats. Una de les novetats d'aquesta edició serà l'ampliació del festival a diferents barris de Palafrugell. La proposta s'incorpora al projecte municipal de dinamització comunitària. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
12: La música per sentir-se bé.
13: Ràdio Capital.
12: Capital.
13: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que Platja d'Aro ha incorporat un sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància a la platja. El dispositiu funciona a la zona de Ridaura, al sud de la Platja Gran, i busca detectar possibles situacions d'ofegament. El sistema utilitza una càmera que analitza en temps real el que passa a l'aigua. Les imatges arriben a una central de l'empresa responsable del servei i si es detecta una situació de risc, s'avisa el servei de socorrisme. La tecnologia no substitueix els socorristes, ja que l'objectiu és complementar la vigilància humana i facilitar una resposta més ràpida davant possibles emergències. El sistema està pensat especialment per detectar persones amb problemes de salut dins de l'aigua. En alguns casos, aquestes situacions poden no mostrar senyals evidents d'ofegament a simple vista. I canviem de tema perquè la Cambra de Comerç de Palamós oferirà una trentena d'activitats durant els últims 4 mesos del 2026. La programació s'adreça a empreses, persones emprenedores i professionals del Baix Empordà. Les activitats abordaran alguns dels principals reptes actuals del món empresarial, com la intel·ligència artificial, la digitalització i la internacionalització, que tindran un paper destacat. L'àmbit de l'emprenedoria inclourà cursos per crear empreses i desenvolupar nous projectes i també hi haurà sessions sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial, als negocis i l'automatització de processos. Illafranca acollirà del 3 al 6 de setembre l'11a edició del Swing Out Costa Brava. El festival tornarà a reunir ballarins i aficionats al swing i al jazz durant 4 dies. La programació tindrà com a centre la Casa Albatros. L'espai acollirà classes de l'indie hop i jazz individual, concerts en directe, competicions, exhibicions i altres activitats. Una de les novetats d'aquesta edició serà l'ampliació del festival a diferents barris de Palafrugell. La proposta s'incorpora al projecte municipal de dinamització comunitària. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
9: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny. Transformem idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: La millor música del món.
14: Música del món.
13: El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: És la primera cançó que coneixem dels Another. Sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada. Talk to you.

Doncs seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Viatgem ara fins al Canadà per escoltar The Weeknd amb una de les cançons incloses en el seu treball Down FM. Aquesta sona, la mar de bé, s'anomena Out of Time.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera. Ja en porten unes quantes. David Guetta al costat de l'australiana Sia amb Beautiful People.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
9: És estiu.
10: És estiu.
9: No ho notes? Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'estiu.
8: La ràdio.
7: Amb Marc Clapés.
9: És estiu.
10: És estiu.

Baixem les revolucions i ens posem tendres per escoltar l'avançament de 30, el treball d'Adele, una balada d'aquelles marca de la casa, s'anomena Easy on Me.

0: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns!
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés. Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.
8: Sopa de Cambra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts. Un despreniment de pedres d'un mur privat va obligar l'Ajuntament de Begur a actuar divendres a Sarriera. No hi va haver ferits. La policia local va senyalitzar el carrer Bany de la Sultana. Els bombers van revisar el mur. L'Ajuntament farà seguiment amb la propietat per garantir la seguretat de l'entorn els pròxims dies. Palafrugell ha destinat més de 120.000 euros a rehabilitar una trentena llarga d'habitatges de municipi. Els ajuts corresponen a la convocatòria municipal de 2024. Les obres han tingut un cost total de més de 280.000 euros. Les subvencions municipals han cobert una part d'aquesta despesa. Les actuacions han servit per millorar els habitatges i reforçar la seva rehabilitació. Més de 7.200 clients de Castell-Platja d'Aro tindran un millor servei elèctric. Endesa ha invertit prop de 140.000 euros en la reforma de part de la xarxa. Els treballs han afegit dues línies subterrànies noves. Això dona vies alternatives si hi ha una incidència. També reforça la xarxa en moments de més consum i de cara a la demanda futura. Palamós acollirà aquest dimecres una botifarrada solidària per donar suport a les persones amb càncer i a les seves famílies. La delegació palamosina de la Fundació Oncolliga Girona organitza aquesta activitat d'estiu. La botifarrada començarà a les 8 del vespre al Passeig del Mar. L'organització oferirà l'entrepà de botifarra i una beguda per un donatiu de 5 euros. I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts. A l'Empordà, matí de boira i cel mig tapat amb vent fluix. Les temperatures es mouen entre els 19 i els 22 graus i les màximes pujaran fins als 28 o 29. Demà i passat, ambient encara més estable i boirós. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Mana, mana.
8: Maxi, l'estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxiloestètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
9: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.
11: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Tovallola, crema, parasol, ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

0: lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Tots els continguts de Ràdio Capital
10: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

Doncs ara qui sona és Hozier, aquell artista que vam conèixer fa ja unes quantes temporades amb aquell Take Me to Church, i que ara arriba des del seu treball en Heart, un disc on hi ha cançons que no van sortir publicades en anteriors treballs i que ara veuen la llum. Una d'elles és aquesta, que ja s'ha fet molt i molt viral, es diu Too Sweet, sona Capital.

0: ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.
8: Ràdio Capital també a les xarxes.
6: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà. Veus a

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: International Vibes.
4: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: 5 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
1: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
1: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
2: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet. Serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava. Ei.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
8: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
7: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
8: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
7: Informació i entrades a visitbegur.com.
8: Fira d'Indians a Begur.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
10: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Ràdio Capital.
10: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet_33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
8: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
7: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
8: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
7: Informació i entrades a visitbegur.com.
8: Fira d'Indians a Begur.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell

0: al ple municipal.
1: Avui una jornada plenament assolellada.
2: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
3: Ràdio Capital.
2: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
9: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
8: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
9: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
8: Informació i entrades a visitbegur.com.
9: Fira d'Indians a Begur.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
11: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

cançons que, quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan, bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Manamana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Fenomenal.
7: Maxil·la Estètic.
10: Atenció, Empordà, arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Ja som aquí de nou. Gràcies, Martí Seguí, per fer el programa d'ahir. Vam haver de fer una mica de xapa i pintura. Va, som aquí de nou per entretenir-vos les properes 3 hores a Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. I aquesta tarda volem parlar de nudisme.

0: Cada vegada hi ha menys gent que practica el nudisme. I potser el més curiós no és que ens costi treure'ns la roba, sinó que cada vegada ens costi més acceptar el cos tal com és. També hi ha menys topless entre les dones. Ens hem tornat més pudorosos o més conscient de la mirada dels altres? Perquè despullar-se no hauria de ser una provocació. És simplement estar sense roba, però potser ens han ensenyat a tenir més vergonya del nostre cos que del fet de jutjar el cos dels altres.
1: 972 313 702.
0: Vosaltres us ho heu plantejat mai? Faria un nudisme? Us faria vergonya que us veiessin despullats? O us hi posaríeu sense pensar-hi ni un moment? I si no ho feu, és perquè no voleu o perquè cada vegada hi ha menys espais on poder-ho fer amb normalitat i tranquil·litat. En parlarem d'aquí uns moments amb Joan Carles Duval, membre de l'Associació Naturista Nudista de la illa, de la platja de l'Illa Roja de Begur, una de les poques que queden encara a la Costa Brava per practicar el nudisme. I també aquesta tarda arribaran els consells surrealistes de la nostra estimada Lola Sanz i les novetats tecnològiques de l'amada Martí Seguer. Amics, abrigats o despullats, comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan

0: Falten 2 minuts per 4:45 de la tarda. Carla Saló, bona tarda, com estàs? Carla? No la sento, la Carla Saló. Sí, Carla, em sents o no?
1: Hola.
0: Ara.
1: Sí, sí, ara sí, bona tarda.
0: Com estàs, Carla?
1: Bé, molt bé.
0: Bé, la Carla ha fet un reportatge que podreu trobar al web de radiocapital.cat i parla de l'Empordà. Com es ven l'Empordà al món i, sobretot, la repercussió que en té la comarca de l'Alt i el Baix Empordà, diguem, la marca Empordà en definitiva, arreu del món. Com ens veuen, Carla?
1: Doncs ens veuen una mica com... Jo he analitzat 4 peces.
0: Et perdo, Carla. Carla, t'hauries de moure una mica perquè des del lloc on estàs... Et perdo,
1: ara?
0: Et perdo, sí. Quiet aquí, quiet aquí. Torna a començar.
1: Aquí?
0: Sí, exacte.
1: Val. Doncs deia que he analitzat 4 articles de 4 mitjans, vale? Són el Financial Times, el Forbes, The Guardian i The Independent.
0: Carai.
1: Més o menys tenen tots la mateixa idea de l'Empordà, que és un Empordà així molt idíl·lic, molt tranquil, rural, i sobretot com un destí de relaxament o de repòs per la gent de ciutat.
0: Un destí de luxe?
1: Buscar la tranquil·litat en un lloc que uneix mar i plana i seria el destí perfecte per la gent de ciutat. De fet, un dels articles...
0: Et vaig perdent, Carla. Llàstima que tinguem problemes de connexió.
1: Moc ara així?
0: Sí, sí, sí. Continua, continua, Carla.
1: Doncs deia que un dels articles que he analitzat acaba...
0: Acabarà malament això. Escolta, fem
1: no
0: una...
1: No ho sents?
0: No, fem una cosa. Posa una cançoneta, mira a veure si trobes una posició millor i tornem a parlar de la imatge que té l'Empordà arreu del món perquè es va tallant i és una mica emprenyador.

0: hem recuperat a la Carla. Carla, em sents bé ara?
1: Ara sí.
0: Jo també et sento bé.
1: Perfecte.
0: Parlàvem dels diaris que havies investigat. Hi havia el Financial Times, The Guardian, quins altres més?
1: Forbes i The Independent.
0: Molt bé. I tots arribem a la conclusió que l'Empordà, la marca Empordà, és coneguda arreu i l'associen amb un destí de relax.
1: Sí, exacte. L'expliquen com un territori tranquil, rural, gastronòmic i, sobretot, molt com un territori de relaxació, sobretot per la gent de ciutat. De fet, un dels articles que va generalitzar, el del Financial Times, acaba dient: quina sort tenen els barcelonins de tenir tot això a la porta de casa.
0: I... Ah, sí, només els barcelonins, els de Perpinyà o els de Londres o els de Marsella, no tenen aquesta sort o què?
1: No, i llavors això és un concepte que es va repetint, que l'Empordà és un molt bon lloc per tenir-hi segona residència.
0: Clar.
1: De fet, diria que és el Forbes presenta com un dels llocs preferits de la gent de Barcelona per tenir una segona residència. I sí que és veritat que l'article de Forbes destaca també, per exemple, la gastronomia, llocs com la Bisbal, que sí que és veritat que els llocs que més es repeteixen són els pobles medievals, com Pere Tallada, Monells, Ullastret, i també les destinacions com Cales, com Calella Palafrugell, Tamariu, Satuna, però també es destaca en alguns reportatges com el de Forbes, la gastronomia i, per exemple, la tradició ceràmica de la Bisbal.
0: Està bé. Hi ha algun poble que destaquin per damunt dels altres, abans, a banda dels que ens has comentat de Pere Tallada i la Bisbal per la ceràmica?
1: És una mica... Els que destaquen més són el que s'anomena aquest triangle d'or, que serien els pobles medievals. Aquest triangle d'or que diuen que és el més apreciat pels barcelonins i per la gent de ciutat per buscar-hi una segona residència.
0: Sí, o sigui, bàsicament busquen aquesta relació barcelonins Empordà i la paraula Costa Brava l'obvien o l'associen a la marca Empordà?
1: El problema, aquí es parla més de l'Empordà perquè jo vaig voler anar a buscar, diguéssim, les comarques en global, perquè ja sabem que la Costa Brava ve molt, però també destaquen molt la tranquil·litat. I, de fet, diria que és The Independent, explica que el Baix Empordà i s'ha transformat com en un refugi per la gent de ciutat i que molts pobles de l'interior queden pràcticament deserts a l'hivern i posa una mica, no la culpa, però ho posa com... Parla del pes de la segona residència i de la construcció. De fet, haig de dir que l'article de Independent és el més crític perquè diu que és una periodista que parla de la seva estada aquí i diu que durant la seva estada, que ja fa molts anys que va venir, sentia moltes formigones, moltes... màquines de construcció, sí, i que deien que potser la Costa Brava, aquí sí que feia servir el terme Costa Brava, no era una costa tan verge o tan idíl·lica com venien les guies turístiques, i que si tu venies d'aquí, trepitjaves el territori, veies que realment hi havia molta construcció, s'estan destruint molts paratges naturals per aquesta construcció, i sobretot fa com una crítica no explícita, però ho advoca una mica això de les segones residències i gent que ve aquí a buscar l'Empordà com un destí de repòs.
0: Molt bé. Alguna cosa més destacada que ens vulguis comentar, Carla, d'aquest estudi que has fet sobre la premsa internacional?
1: Doncs sí, m'ha cridat molt l'atenció que a l'article aquest d'Independent, que és el que estàvem parlant, deia que una mica la Costa Brava i l'Empordà van fer aquest boom degut al creixement turístic que va impulsar la dictadura de Franco. I llavors, dels quatre articles que he analitzat, aquest podríem dir que és el més crític, perquè la resta presenten l'Empordà molt idíl·lic. De fet, si entreu en el meu reportatge i busqueu els reportatges textuals, veureu que totes les imatges són les típiques imatges idíl·liques de Calella de Palafrugell, de Pere Tallada, o sigui, tot com molt idíl·lic.
0: Molt bé. Carla Pujol, trobareu aquest reportatge a radiocapital.cat. Moltes gràcies, una abraçada.
1: Que vagi bé.

0: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallers gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: Dos minuts i tres quarts de cinc de la tarda. Ja us dèiem abans que avui el tema central d'aquesta tarda, i a més la pregunta als nostres oients, és sobre el nudisme. I li deixo escoltar amb en Joan Carles Duval, el nostre convidat, que és el president de l'Associació Nudista Naturista de l'Illa Roja de Begur, que és una de les poques platges on encara es pot practicar nudisme. Vull que senti les preguntes que, amb motiu de l'entrevista que mantindrem ara amb ell, fem als nostres oients. Les preguntes són aquestes. Us heu plantejat mai fer nudisme? El faríeu? Us faria vergonya que us veiessin despullats? O us hi posaríeu sense pensar-hi? I si no ho feu, per què? Perquè cada vegada hi ha menys espais on no poder fer-ho? O perquè teniu molt de rubor i teniu por que algú us faci una foto? Joan Carles Duval, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Què tal, Joan?
0: Bé, aquestes preguntes són les que jo diria que bona part de la gent es deu fer avui dia, no? Perquè, si no en dius el contrari, això del nudisme va menys, no?
1: No és que vagi menys, però les noves generacions tenen molt...
0: pudor.
1: Molta por. Tenen molts reparos en fer-ne i suposo que és per dues coses. Pel tema de les xarxes, del culte al cos, de no tenir acceptació adequada del propi cos, i també per totes les eines aquestes de les xarxes socials i els mòbils que fan fotografies tan fàcilment. Entre una cosa i l'altra fa que les generacions més joves s'hagin tirat enrere. Però el nudisme segueix sent una pràctica molt estesa, de fa moltes dècades, i a Catalunya tenim un bon grapat de platges nudistes. I nosaltres, doncs, aquí a l'Illa Roja, doncs, ja la coneixes, és la platja nudista més vella de la península Ibèrica. Aquí vàrem començar el cap de 20 anys que havia mort Franco, a l'estiu del 70, i a més és la més emblemàtica de totes, naturalment.
0: Ara parlarem de les reivindicacions que feu a l'Associació Nudista Naturista d'Illa Roja, però m'agradaria incidir en aquest fenomen del jovent, perquè hi ha una mica de contradicció. O sigui, molts joves diuen que no volen fer nudisme per por que algú els faci una foto i que després aquesta foto es pugui penjar a les xarxes socials. D'altra banda, si tu mires a TikTok i a Instagram, sobretot els joves, nois, surten amb aquests cossos culturistes vanagloriant-se de que porten, jo que sé, que tenen un muscle i d'allò, i xulejant, parlant en plata, del seu cos. O sigui, diguem-ne que hi ha una espècie de contradiccions. D'una banda, llueixen el seu cos, però per l'altra tenen por de que algú els pugui fer una foto.
1: Sí, això és exactament així, i a més, amb això hi juga la doble moral de Meta i de totes aquestes xarxes. Perquè tu imagina't, l'altre dia fem una cadena humana i es fa un vídeo pel darrere de tota la cadena humana, sí, sí. I Instagram ens el censura i ens el treu. I en canvi permeten sexualitzar cossos, sí, sí, sí. En prendes petites de roba que són absolutament sexualitzats, cosa que amb el nudisme no sexualitza, no?
0: Sí, sí.
1: És a dir, que hi ha aquesta doble moral, però la gent jove també cau amb aquestes trampes. I quan tenen aquest culte al cos, doncs, per una banda, els agrada ensenyar la musculatura i no sé quantos, però per l'altra banda tenen por i ruboritzen dels seus companys o les seves companyes els puguin veure d'una forma natural. Ara, això també és un tema generacional però educacional. Vull dir que no hi ha res més natural, no hi ha res més sa, no hi ha res millor per la salut mental que el nudisme, perquè és l'acceptació del teu propi cos, perquè tu te n'adones que tots els cossos són iguals i que tots són diferents i que no són cossos de none com et puguin posar a les xarxes, sinó que tots som exactament com som i ens acceptem sense cap mena de problema. Per tant, això és bo per la salut mental.
0: I tant.
1: I és una pràctica que més aviat seria bona que la practiquessin de ben jovenet.
0: Exacte. Perquè tard o d'hora, jovent, tots tindrem pallaringues al cos i haurem d'acceptar-les tal com són. Escolta una cosa, vau el dia 15 d'agost, mira, el dia de la Mare de Déu, vau fer aquesta reivindicació, es vau reunir 200 persones de cul a la sorra, perquè...
1: El dia següent, el diumenge al 16.
0: El diumenge 16. A veure, vosaltres...
1: Vam fer dues activitats, vam fer en aquell mateix dia.
0: Molt bé.
1: Una va ser una gran plantada de parasols, hem fet un parasol de l'associació, posant clarament platja nudista i el logo de l'associació, que això serveix per marcar terreny, perquè quan tenim tota aquesta invasió tèxtil de cada estiu, especialment a l'entrada, que a la Moreta, doncs visualitzar amb tots aquests parasols és una miqueta de marcar terreny. I vam fer una gran plantada de parasols.
0: M'agrada això de tota aquesta zona de la zona tèxtil. Escolta una cosa, perquè vosaltres us queixeu que cada vegada en aquesta zona que teòricament ha estat històricament nudista, cada vegada hi va més gent vestida amb el vestit de bany, amb el banyador. És que no podeu posar, que no hi ha cap rètol que digui, escolta, a veure, no prohibir, però vull dir, zona nudista.
1: Sí, sí, tenim un rètol que ho posa clarament. A més de que hi ha una pintada de roques que s'hi posen normalment tapar-les i s'hi posen allà d'esquena tots els tèxtils. És a dir, que ningú pot al·legar ignorància. Ara, com saps, la normativa general que hi ha a l'estat espanyol és que el nudisme no és delicte i per tant es pot practicar tot arreu i en conseqüència, si venen tèxtils a les platges nudistes, tampoc els hi podem dir res. És un model diferent del francès, que a França a les platges nudistes si vas vestit et fan fora, però tampoc pots practicar nudisme en un lloc que no estigui autoritzat.
0: Clar.
1: Aquí tenim un model diferent que d'entrada ens agrada, perquè és molt més avançat i millor en general. El que passa que, clar, que tenim poques platges que practiquem nudisme, perquè sí que podríem anar a Sarriera i practicar nudisme, perquè no ho prohibeix cap llei. Però no és el nostre propòsit incomodar la gent.
0: Exacte.
1: I per tant, doncs anem a l'Illa Roja, que és la nostra platja nudista de tota la vida. Però en canvi els tèxtils sí que venen, a vegades són majoria i ens incomoden, però es queden tan tranquils, no s'hi muten gaire.
0: M'agrada això de que els que porten banyador els has batejat com els tèxtils.
1: Bueno, sí, no, jo no, això s'ha dit així tota la vida, fa dècades que se'ls anomena tèxtils.
0: Escolta, si això continua així, Joan Carles, el nudisme té els dies comptats?
1: No, jo crec que no. Jo crec que no, perquè és una explosió de llibertat, és una filosofia de vida, és una manera de conviure amb la natura diferent, i jo crec que això no pot anar enrere de cap de les maneres. Ara, és que, no sé, però la gent, qui ho prova siquera? Perquè prendre el sol o banyar-te en el mar nu no té res a veure amb fer-ho vestit. És que, vaja, jo no sé a qui se li acudiria posar-se sota la dutxa vestit. No? Doncs és exactament el mateix. I prendre el sol o un bany de mar en plena natura nu, doncs és una altra manera. I a més, escolta, el que et deia és una filosofia de vida. La gent de les platges nudistes som gent silenciosa, gent respectuosa. No veuràs a ningú allà amb les neveres, les ràdios i aquestes coses. Quan passa això, són colònies tèxtils. Són una filosofia de vida diferent.
0: Deixa'm posar una mica d'ironia. A la platja de l'Illa Roja, el reggaeton està prohibit?
1: Hi ha avis, hi ha pares, hi ha nens, hi ha parelles d'orientació sexual diversa. Hi ha un respecte total i absolut entre tota la gent. Aquest tipus de filosofia de vida, això hi és a les platges nudistes. No hi sol ser-hi a les platges tèxtils.
0: No m'has sentit la pregunta que t'he fet. Amb ironia, eh? A la platja nudista d'Illa Roja, el reggaeton està permès o està prohibit?
1: Home, no em faria gens d'il·lusió que sonessin reggaetons per allà. Ja, prou que en vam tenir a l'època de Trist Record de la Quingueta, que ens volia fer fora a base de reggaetons, d'atacs d'espanyolisme i d'atacs contra els nudistes. Prou que en vam tenir. Per sort, ja ens la vam treure de sobre i espero que no tornarem enrere amb cap dels motius.
0: Joan Carles Duval és el president de l'Associació Nudista Naturista Illa de Roja de Begur. Joan Carles, una abraçada i gràcies per atendre'ns una vegada més.
1: Moltes gràcies, Joan, una abraçada.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Hola.
1: Què tal? La setmana passada estava afònica. Porta uns dies que la seva veu ha tingut problemes, però ara, com podeu sentir-la de nou, torna a estar en perfecte estat de revista.
0: Bueno, això perquè no em sents d'allò. Jo em noto com tancada dintre d'una cloaca. Tinc la veu nasal com sinusitis. Bueno, una caca de vaca d'agost. Encara no he anat ni a la platja. No he anat per l'Empordà. Un desastre absolut.
1: Que no estàs morena, reina?
0: No, estic més blanca que el vamos. Blanca com el blanc de la paret que estic veient ara. Un desastre absolut. Sembla una mortícia, saps? Allò, un desastre. En fi, però bueno, mira...
1: De què vols parlar avui?
0: Doncs mira, vull parlar de què? Queda una setmana per començar el mes de setembre, que sí. Ja és la tornada, sí, la sí, rutina, sí. Los coles i les mandangues, oi que sí?
1: Sí. Bueno,
0: doncs aleshores, queden 5-6 dies, hauríem de fer una... És el que jo m'he proposat fer, i és una neteja de la casa per rebre la nova temporada escolar, diguéssim, d'aquesta manera, no? Llavors, he estat investigant, i perquè a mi m'atabala molt, lo de netejar. O sigui, m'atabala molt, és un estrès, em poso estrès, sí, llavors sí. Què passa? Que acabo dedicant tot un dia sencer a la neteja, i és abrumador, que diuen en castellà, no? És abrumador, no? Em col·lapsa.
1: Sí.
0: I aleshores he descobert que els japonesos fan una cosa, i és que ells sempre ho tenen sempre net, no? Llavors, cada vegada... Per què? Perquè cada vegada que fan servir alguna cosa o embrutant alguna cosa, ho netegen al moment.
1: O tenen un robot que els fa la feina, també, eh?
0: Bueno, sí, exacte, sí. Però si partim de la base, aquí té una guarra com jo, m'entens? Una porca, saps? Una porca. Aleshores... Sí, jo què faig? Jo tinc una porca, però quan tinc que fet una merda, saps què faig?
1: Què fas?
0: Em dedico aleshores a monto dinars o sopars amb amics,
1: sí.
0: I aleshores m'obligo a netejar les 24 hores abans.
1: Ostres!
0: Durant estic amb el d'allò i després tornes a netejar, perquè clar, la gent ve a casa i t'emmerda la casa, el lavabo, t'emmerda, fot molles i tot. Doncs ara he decidit, s'ha acabat. A setembre, vida nueva,
1: sí,
0: que diuen, no?
1: Sí.
0: Doncs aleshores... es tracta de cada dia de la setmana fins que arribi el dia 1, que és el setembre, dedicar un dia, o sigui un dia, una estona de cada dia, pues a una estança de la casa. I llavors comença el rotllo japonès, eh? És a dir, avui he dedicat a l'entrada i al passadís, val? Què vol dir això? Que s'ha de fer a lo japonès, que s'ha de fer un ritual. És a dir, te poses només a dedicar-te a netejar l'entrada i el passadís. L'entrada és el lloc més important de la casa, perquè és quan la gent obre la porta, no pot haver-hi merda. Llavors has de treure tots els abrics, les bosses que queden allà penjades, les coses del súper, tot allò. Dedicar un espai a l'entrada, o això ho faré, a posar-hi unes sabatilles, de manera que ningú més que quan torni a entrar a casa, és a dir, ningú entrarà a casa meva amb les sabates del carrer. Deixaré allà, compraré espardenyes per tothom, d'aquestes, saps, aquelles sabates dels espais o dels hotels?
1: Escolta, Lola, això és molt nòrdic, eh? Tu vas a Holanda, a Noruega, a Suècia o fins i tot a Anglaterra i no pots entrar amb les sabates posades, eh?
0: Doncs mira, és el que jo faré a partir de l'1 de setembre. Llavors això sí que he fet aquest matí. L'entrada, i aleshores he posat una espalmeta, rotllo, va, vaig amb música fent, llavors us dediqueu a netejar l'entrada. Com que només us dediqueu a això avui, no cal que us disteu tot el dia, però s'ha de fer a fons, i amb sentiment, i allò, sent conscient del que estic fent, estic netejant l'entrada perquè vindran les visites o vindré jo, i quan obri la porta vull allò seguir el meu paradís personal. Doncs això. Sobretot, no tingueu mai un mirall, així que obriu la porta, que us vegi reflexada la cara al mirall de demà, perquè això, segons el Feng Shui, fatal del fatal. Saps què vull dir?
1: Ostres, nena.
0: El mirall a l'entrada, només al lateral. Si quan tu obres la porta, no pot haver-hi un mirall. Bueno, doncs allò. Avui, això. Llavors, ja demà... Ja toca fer el lavabo, el següent dia la cuina, el tercer dia l'habitació o habitacions, el quart dia el menjador, el cinquè dia, ja quan ja ho tens tot, es tracta de, segons els japonesos, de seure al sofà i mirar-t'ho tot, i allò, respirar, mira, m'estan trucant a la porta, flipes, és que... M'estan trucant a la porta, i saps per què és? Ah, és el senyor que em porta el dinar.
1: Bé, perfecte. Escolta, però quan has acabat l'últim dia i estàs escarxofada al sofà, allò dius, ostres, però quina alegria, quin gust, he treballat a gust i fa goig la casa, i ja està. I vés a rebre el de l'Amazon o el que et porta el dinar, i ara disfruta'l... Sí.

0: I que tinguis un bon dia.
1: Bueno, també dir-vos una cosa, que em talles de seguida. Segons els japonesos, el que s'ha de fer és buidar. Hola, gràcies, muy amable. Gràcies, adiós. És el senyor aquest que m'ha portat aquí a la Lina. És que de debò, és la tarda i encara, l'hora que és, encara no he dinat. Què et sembla? Sí. Doncs això, sobretot, buidar merdes, treure coses que ja no n'utilitzes, saps allò? Agafar aquell objecte, com diu la Marie Kondo, mirar-te aquell objecte i dir... et necessito per alguna cosa? No, fora, llenço, elimino, saps? Hem de llençar. Hola, setembre, llenceu la vida fins ara. Comenceu una nova vida, una nova identitat.
0: Així ho farem. Lola, moltes gràcies. Vinga, doncs. Escolta, bon profit, encara que sigui quarts de sis de la tarda, que tinguis un bon dinar,
1: Encara no he dinat, és tardíssim, ja ho sé.
0: Un petó, adéu. Adéu.

0: 972 313 702.
1: Avui parlem del nudisme. Ja heu sentit, suposo, l'entrevista que hem fet amb en Joan Carles Duval, president de l'Associació Nudista Naturista de la platja Illa Roja de Begur. I arran d'aquí us demanem si us heu plantejat mai fer nudisme. Us faria vergonya que us veiessin despullats o no? O us hi posaríeu sense pensar-hi? I si no voleu fer-ho, per què? Perquè teniu por que algú us faci una foto i que després la pengin a les xarxes socials? A veure què és el que diu la Marta de Palafrugell. Diu, sí, a mi em faria força pudor. No és que em sembli malament que els altres facin nudisme, però jo em sentiria massa exposada i estaria més pendent de si algú em mira que gaudir de la platja. Jordi de Figueres diu, jo no crec que m'hi sentís còmode, potser al cap d'una estona m'hi acostumaria, però d'entrada em faria molta vergonya, prefereixo estar en banyador i no haver d'estar pendent ni pensant si em sento observat. Això és el que diu en Jordi de Figueres. Per exemple, la Marta de Girona diu, sí que m'ho he plantejat alguna vegada i sincerament no em faria gaire vergonya, el problema és que tampoc coneixes tantes platges on puguis estar tranquil·lament, efectivament, i sense massa gent. El topless sí que l'he fet alguna vegada, sobretot quan era més jove, tot i que el topless està en decadència, segons llegíem fa uns moments un article. I acabo amb en Jordi de Banyoles. Jo no tindria cap problema amb el nudisme, crec que és una qüestió de naturalitat, però em faria més cosa trobar-me algú conegut a la platja el que està despullat, per exemple el veí. Diu, el que em costa és trobar un lloc prou tranquil per fer-ho.

0: In the Army Now, Status Quo.
1: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.

0: 972 313 702.
1: Bé, ara mateix ens n'anem a Anglaterra. Em sembla que és Yorkshire. Carles, que és de Girona, està de vacances a Anglaterra en aquests moments i no té altra cosa més bé a fer que escoltar la ràdio. Deu estar per casa o a l'hotel i tota la història, i el deu tenir de fons i vol trucar. On ets exactament, Jordi? Ai, Jordi, Carles.
2: No em canvis el nom, Joan, gràcies.
1: No.
2: Aquí estem.
1: On estàs?
2: A Yorkshire.
1: Torno a repetir que no s'ha sentit bé. Digues.
2: A la zona de Yorkshire.
1: Yorkshire, que s'escriu sí. Yorkshire, però es pronuncia exacte. Yorkshire. Que això està al costat... quants quilòmetres està de Londres, és això?
2: 4 hores ben llargues.
1: 4 hores ben llargues.
2: Que estem molt al nord.
1: Molt bé. Fa molt que ets de vacances aquí a Anglaterra, què tal?
2: Doncs avui és el 5è dia i també, sorprenentment, en aquests 5 dies no ens ha plogut.
1: Sí.
2: I bé, a part que tenim 10 graus menys de temperatura, s'està bé.
1: 10 graus, a veure, en aquests moments la temperatura aquí és de... la mitjana avui és de 30 graus, una cosa... tampoc no... Hem tingut dies pitjors, eh?
2: Ja.
1: O sigui que esteu a 20 graus.
2: Sí, més o menys.
1: Està bé. I pots dormir les nits sense suar.
2: Sí, exacte, i amb edredon.
1: Està bé. Escolta, em deies abans d'entrar per ràdio, hem fet aquesta connexió a través d'un sistema d'internet que, com podeu veure, sembla que estigui aquí al costat d'Anglaterra. Em deia en Carles de Girona que ell és, si ho podem dir així, un consumidor habitual de la platja Illa Roja de Begú, on es practica el nudisme, com hem pogut comprovar. Cada vegada hi ha menys platges a les comarques de Girona. I m'agradaria saber, Carles, per què practiques el nudisme? Et sents més bé? Quins són els motius pels quals ho fas?
2: Bueno, doncs jo crec que al final, per anar a la platja nudista en aquest cas, també a mi em va anar molt bé poder trencar un tabú, no? Doncs que era anar a un lloc on hi havia certes tabús o certs estigmes que fins al moment que no hi vaig anar no vaig poder veure quin era realment.
1: Un moment. A veure, quins tabús i estigmes creus que hi havia abans de conèixer el que realment vas trobar a l'Illa Roja?
2: Bueno, doncs el tipus de gent que sol ser, doncs, gent més gran o que té menys pudor en exhibir les seves parts,
1: sí.
2: En poder, doncs, d'alguna forma sentir-se més lliure en un entorn natural en què ja fa molt de temps que es practica, doncs, el nudisme.
1: Sí. Ja saps que el dia 15 d'agost hi va haver una manifestació que va concentrar 200 persones perquè es queixem que cada vegada doncs, hi ha més gent que en una zona teòricament nudista hi va amb banyadors i diguem-ne que clar, els nudistes se senten intimidats perquè voldrien que allà, diguem-ne que no es tracta de posar una frontera, ni posar-hi valles, però que respectés cadascú el seu lloc.
2: Exacte. Jo crec que també els que practiquem nudisme, doncs, d'alguna forma sentim o sento vulnerat, no?, la meva llibertat de poder-me estar despullat parant el sol,
1: sí.
2: Quan de cop i volta gent amb roba tèxtil, doncs, et posa al costat i t'intimida o et cobreix perquè d'alguna forma estàs com més exposat i més vulnerable, no? Que, jo què sé, molts cops...
1: Digue'm una cosa, t'has sentit intimidat? O sigui, allò, algun miron que va a la platja només per això?
2: Bueno, jo crec que al final cadascú ha de trobar el seu espai i ha de saber, no?, quin és la seva necessitat, no? Jo al final també connectar, doncs, amb el sol i poder-me exposar més les meves parts al sol també és més beneficiós perquè acabo, doncs, d'alguna forma crec que millorant, no?, la connexió que puc sentir quan estic a l'Illa Roja, doncs, d'aquesta forma, que no pas amb roba.
1: Està bé. Escolta, hi ha una tendència que no, ningú la posa en qüestió en aquests moments, és que cada vegada la gent jove els fa més pudor fer nudisme. Sabries dir-me el per què? Quines són les raons?
2: Ja, doncs no ho sé segur, però jo que podeu atribuiria la poder utilitzar telèfons mòbils o els joves que estan sempre amb les càmeres i amb el telèfon a la mà. Jo crec que són entorns que no conviden doncs, a poder estar allà amb un mòbil i fer fotos o poder estar penjant el moment que estàs fent. Llavors, clar, dir-los a aquests joves que és un entorn diferent al que ells esperen.
1: O sigui, tu creus que és per això, pel tema de que algú els faci una fotografia i que la pugi a les xarxes i que diguin, mira, aquest o aquesta, aquí en pilotes.
2: Bueno, alguna de les raons podria ser, però al final també el nudisme també el practiquen famílies, i les famílies també hi ha gent jove. O sigui, és una mica també cultural.
1: Però hi ha una altra cosa que no entenc dels joves. Si tu mires per internet i per TikTok, sobretot els nois que fan culturisme, que fan gimnàs, cada cop exhibeixen més el seu cos, el pit, les cames, doncs estan en banyador i tot plegat, per veure que, o sigui, per fardar de com han treballat el seu cos, no? I després dius, vale, molt bé, es fan aquesta sessió d'exhibicionisme i després per treure's el banyador, per anar-se a banyar, els hi fa cosa.
2: Clar, són coses que a vegades no encaixen.
1: Sí, sí.
2: Hi ha cossos de tots els tipus que puguis trobar, no, en una platja, i al final és veure si realment ets vergonyós o no, o poden tindre certes, no sé, mancances.
1: Sí, sí. Alhora. Molt bé. Escolta, Carles, des de Yorkshire, moltes gràcies i que vagin bé les vacances per Anglaterra, eh?
2: Moltes gràcies. Clar, que ho puc disfrutar.
1: Sí, i una cosa. Clar, aquí fer nudisme a Anglaterra ha de fer fred, eh?
2: Sí. Abriga't. Ja hi ha dies de platja, però clar, avui clar. No
1: sé, no tinc dades, eh? No sé si es practica el nudisme a les platges. Més, hi ha molts països que fins i tot el topless està prohibit, eh? Vull dir que d'això. Però això, ja en parlarem d'un altre dia. Carles, una abraçada. Bye, bye.
2: Una abraçada. Bye, bye. See you later.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'un jove de 22 anys a Castelló d'Empúries aquest dilluns. Els agents l'han arrestat la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual l'han detingut. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I l'envelliment de la població, l'augment de la cronicitat i les particularitats d'un territori marcat en alguns àmbits per la dispersió geogràfica centren tres projectes d'atenció integrada que Salut desplega a la regió sanitària de Girona. Les iniciatives s'enmarquen en les reformes impulsades pel comitè Kairos i busquen avançar cap a un model que situï el domicili del pacient i la comunitat del centre del sistema i millori la coordinació entre els diferents nivells assistencials. Girona Interior desplegarà de manera integral quatre programes pilot. L'Alt Empordà prioritzarà la continuïtat assistencial dels pacients crònics i fràgils i la Baixa Tordera posarà el focus en l'atenció domiciliària integrada. I l'Ajuntament de Palafrugell ha destinat més de 120.000 euros a rehabilitar una trentena llarga d'habitatges del municipi. Els ajuts corresponen a la convocatòria municipal de l'any 2024. Les obres han tingut un cost global de més de 280.000 euros i les subvencions municipals han cobert una part d'aquesta despesa. Les actuacions han permès millorar la seguretat i l'accessibilitat dels habitatges, a la vegada que també s'han fet reformes per reduir el consum energètic i solucionarà altres mancances dels immobles. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.

0: amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i cinc minuts, seguim aquí a l'última hora de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de cap a cap. Bona tarda, Martí Seguí, com
2: Hola,
1: està?
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Ah, bé, gràcies a Déu, sí.
1: En vida teva.
2: Exacte.
1: Escolta.
2: Què?
1: Ens pots avançar algun titular, alguna cosa, per posar la mel, el caramel a la boca als nostres
2: dits? Sí, mira, no? Parlarem de robòtica, si vols.
1: Ah, no n'hem parlat mai.
2: Bueno, doncs mira, no sé, també podem parlar de plantes.
1: Bé. Vale.
2: Això no, crec que no n'hem parlat mai.
1: Plantes artificials?
2: No, plantes...
1: Perquè hi ha les de plàstic,
2: no.
1: Eh?
2: La gent que cuida plantes.
1: Ah, perfecte.
2: Quan te'n vas de vacances.
1: O sigui, igual que quan te'n vas de vacances i algú que et cuida el gos...
2: Exacte.
1: Et ve a regar les plantes a casa?
2: Sí.
1: Sí? Encara serà un robot,

0: M'encanta.
1: Com puja i baixa la grada, la grada del Cap Roig.
0: Sí?
1: En 10 segons estava, havia saltat la tribuna, havia pujat fins a dalt de tot. Estava cantant, eh? I després baixa de tota pasta. No sé.
0: A més, parla català i tot.
1: Català, castellà, italià, francès.
0: Va presentar el Festival d'Eurovisió a Itàlia, quan van fer-ho des d'Itàlia fa 2 o 3 anys, una cosa així. I vaja, però és que sense accent, parla el francès, el català, el castellà, va sortir, com es diu allò de l'Operació en Triunfo, no, l'Operació en Triunfo no, com es diu, allò del Risto Bajido,
1: bueno, un talent d'aquests.
0: Sí, un talent d'aquests, en fi. Sí. Vale. Doncs va, anem al talent tecnològic?
1: Sí, vinga.
0: Hi ha d'haver-hi molt talent aquí, eh?
1: Sí.
0: Martí Seguer. De Can Seguer de tota la vida.
1: Sí.

0: Va, anem a la Xina, el país dels robots. Tu, diuen que la Xina han vist robots humanoides muntant a cavall.
1: Sí.
0: Has vist les olimpiades que, aquestes que han fet de...
1: Bueno, és això, és això.
0: És això?
1: Sí, les olimpiades aquestes que dius és la World Robot Conference 2026, celebrada a Pequín, que ha deixat una de les imatges més cridaneres dels últims dies. És un robot humanoide apareixent a l'escenari dalt d'un cavall robòtic mentre movia una bandera. Més enllà de l'escena espectacular, la imatge resumeix molt bé l'aposta per la Xina per convertir la robòtica en indústria, i de fet n'has vist moltes imatges, com ho estaves dient.
0: Sí.
1: Doncs aquest cavall robòtic ha estat desenvolupat per una empresa que el seu disseny recorda els coneguts gossos robots, però és una versió molt més gran, amb seient i manillar, com si fos una mena de moto amb potes. El robot pesa 320 quilos i pot transportar fins a 300 quilos de càrrega, que no és poc. Està pensat com un vehicle de mobilitat personal en entorns on les rodes poden tenir més dificultats, com pendents o pedres, terrenys tous o zones enfangades. I no és un vehicle ràpid, però déu-n'hi-do, va a 10 km per hora, per tant, més que nosaltres caminant. I atenció que la bateria pot durar fins a 40 km, per tant, déu-n'hi-do el cavall aquest, I l'empresa també prepara una altra versió amb petites rodes. En aquest cas podria arribar als 40 km per hora, que déu-n'hi-do. Com un Vespino, però en versió...
0: Podem muntar una hípica per aquí, de robots aquests. Sí,
1: imagina't, a 40 km per hora, déu-n'hi-do, Els patinets poden anar a 25.
0: Exacte. Riu-te'n dels, com es diuen, aquests dels... dels parcs aquests, això que fas tu de vegades, els rocòdroms i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, doncs, bueno, i els preus... Els preus.
0: Què val?
1: 36.000 euros,
0: res.
1: Entre 36 i 45.000 euros. Depèn del model. Bueno, ja els has pogut veure en... Per tant, ara ja només queda que es comencin a comercialitzar.
0: Em sembla que deies, només queda que hi pugis.
1: Bueno, no, d'aquí un parell d'anys
0: exactament.
1: Vam veure els patinets fa... Semblava que era una cosa del futur.
0: Tu has pujat a un patinet?
1: Oi tant, i n'he tingut. Vaig ser dels primers en tenir-ne.
0: En fi, escolta, a més es foten per tot arreu i una mica més...
1: Bé, jo me'n vaig comprar un quan encara, quan encara no eren populars.
0: Ostres.
1: Ara, quan vaig veure els perills que tenia, quasi atropellar una senyora, vaig dir, bueno, fins aquí el patinet.
0: Va, parlem d'aquella cosa curiosa que m'has explicat abans.
1: Sí.
0: Guarderies de plantes per vacances, que té a veure això amb les noves tecnologies?
1: Bueno, m'ha semblat una curiositat, i és que a Madrid aquest estiu s'ha omplert de guarderies de plantes. Són espais on els ciutadans poden deixar les seves plantes d'interior, mentre les d'interior, mentre marxen de vacances, perquè algú les cuidi durant aquests dies de calors. Hi ha varis llocs que les podries deixar. Infinito Delicias, per exemple, o el Círculo de Belles Artes. Què rius?
0: Sí, o el Reina Sofia, o el Prado, no et fot?
1: Però que sí, que és veritat.
0: Sí, bueno.
1: Que sí, els dos llocs ofereixen servei de manera gratuïta dins dels programes del refugi climàtic, i la idea combina cura vegetal, adaptació de la calor urbana i aprofitament de l'espai públic o cultural com a llocs més frescos. El funcionament és bastant senzill, però això amb condicions. Només s'accepten plantes d'interior que no necessitin sol directe. Cada persona pot deixar un màxim de 5 plantes. S'han d'entregar amb test i plat.

0: i cal comprovar que no tinguin cap plaga. La demanda ha estat molt alta.
1: Quina collonada. Va, continua, continua.
0: Però és que, va, és que m'ha semblat supercuriós.
1: No, està molt bé.
0: Vull explicar això.
1: Genial.
0: Inclús alguns usuaris han hagut d'esperar perquè hi hagués lloc per deixar les seves plantes. Bueno, és una cosa que està passant. Després de la pandèmia, molta gent ha comprat plantes d'interior i han convertit una part important del seu espai domèstic en plantes, escolta. I ja no només és cuidar la mascota, cuidar el gat, cuidar el gos, sinó que ara és cuidar la planta, també.
1: Molt bé.
0: És una nova tendència, escolta.
1: Molt bé, doncs qui tinguin geranis ja saben el que han de fer. Tornem d'aquí uns moments.

0: Mira, saps qui té moltes plantes i li agrada molt? És la Madonna.
1: Qui?
0: La Madonna la podria portar. Com és allà, el Museu de Ciències Naturals? O com és el camarer allò?
1: Sí, no
0: o
1: sé.
0: O el Liceo de què?
1: Això era el Círculo de Belles Artes.
0: Ho veus?
1: O l'Espacio Infinito de las Delicias.
0: Molt bé, a les Delicias.
1: A les Delicias.
0: La Madonna a les Delicias. Va, continuem amb TikTok.
1: Sí.
0: La plataforma ha acceptat pagar 400 milions de dòlars als Estats Units per la recopilació il·legal de dades de menors.
1: Doncs sí, TikTok i la seva empresa matriu ByteDance han arribat a un acord amb el Departament de Justícia per pagar aquests 400 milions de dòlars de multa per vulnerar la privacitat dels menors. El cas acusava la plataforma de recopilar dades d'usuaris de menys de 13 anys sense el consentiment dels pares. La decisió arriba en un moment especialment delicat per TikTok als Estats Units. L'aplicació, que fan servir més de 200 milions de nord-americans, ha estat sotmesa a pressions polítiques, a judicials, pel tractament de les dades i també pels vincles amb la seva matriu xinesa. L'acord també arriba després de que ByteDance acceptés també crear una empresa conjunta amb majoria de capital nord-americà per protegir les dades dels usuaris als Estats Units i també per evitar una possible prohibició d'aquesta aplicació als Estats Units. La resolució ha estat presentada per responsables judicials com una victòria per la privacitat dels infants en l'entorn digital, però el cas també forma part d'un debat més ampli sobre el funcionament de les xarxes socials, i és que també aquesta mateixa setmana ha començat un judici contra Meta, l'empresa propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, per qüestions també relacionades amb la gestió de les dades dels usuaris. Alguns experts apunten que aquests processos podrien provocar canvis profunds en l'aspecte i el funcionament de les xarxes socials. Per tant, funcions com les històriques de les 24 hores, el desplaçament infinit o els algoritmes que recomanen continguts en funció de l'interès de l'usuari podrien quedar qüestionats, o almenys que alguns canvis, perquè no siguin tan addictives, en resum.
0: No. Escolta, tu, això dels influencers
1: sí.
0: No té els dies acabats,
1: no.
0: Però cada vegada hi ha més moviment anti-influencers.
1: Sí.
0: I és una cosa que va creixent, és com una bola de neu que es va fent grossa, i jo no sé si petarà o no, xocarà contra algú. Dóna'ns més detalls.
1: De moment s'ha desinflat una mica, i després d'anys de creixement, el sector dels influencers comença a notar un canvi en la relació amb la seva audiència. En les últimes setmanes a les xarxes socials ha crescut un moviment de boicot contra diversos creadors de continguts. Alguns perfils coneguts han perdut seguidors, amb molts seguidors en pocs dies, i han rebut moltes crítiques. El malestar no respon a un únic cas, sinó a una sensació acumulada, i és que molts usuaris consideren que els influencers han convertit la seva comunitat en un actiu comercial. El debat se centra sobretot en la publicitat encoberta, les recomanacions poc transparents i la promoció de productes que alguns seguidors perceben com a poc fiables. Durant anys, les marques han vist els creadors com una manera eficaç d'arribar a públics joves i segmentats, i molts creadors han trobat en aquestes col·laboracions una via de monetització molt rendible. Segons les dades recollides, el negoci dels influencers a Espanya, per exemple, mou al voltant de 400 milions d'euros anuals. Si hi incloem publicitat, agències, plataformes, continguts, doncs és més o menys aquesta xifra.
0: Sí.
1: Només en inversió publicitària, les estimacions del 2025 se situen en entre 130 i 250 milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I també es calcula que prop de 10.000 persones a Espanya reben pagaments per publicar contingut.
0: O sigui, 10.000 persones que viuen del cuento.
1: Sí, bueno, del cuento, de la influència, sí. Home, ja tenen feina, eh?
0: Sí, sí.
1: Ja hi ha feina a fer continguts, però bueno, sí.
0: Està bé.
1: El problema és que part d'aquesta audiència comença a percebre que aquest contingut és menys espontani i molt més comercial, i això trenca una mica la confiança, que és l'actiu principal dels creadors, vaja.
0: Clar. Abans tenien certa gràcia alguns d'ells, i ara s'han convertit, recordes, abans a la televisió que hi havia allò de la Teletienda?
1: La Teletienda, sí.
0: Doncs ara és la Teletienda.
1: És la Teletienda.
0: És la Teletienda.
1: Sí, sí.
0: Martí, fins la setmana que ve, eh?
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Marxo a la platja.
8: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
7: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
16: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Club
15: en tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
17: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
20: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
21: Ràdio Capital.
20: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Va, ja som aquí, són 3:15 de la tarda. Deixeu-me saludar amb en Xavier, que ens truca des de Salt. Hola, Xavier, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Què m'has dit, que estaves a la piscina escoltant la ràdio tranquil·lament?
1: Sí, sí, ara, bueno, ja, les vacances jo ja els he acabat,
0: sí.
1: Però el meu cap encara està pensant en una mica de llibertat i de festa, i a la tarda m'escapo a la piscina una estoneta.
0: A quina piscina ets?
1: A la de Bescanó.
0: Ai, que bé!
1: Sí, ves que vinc.
0: Escolta, oi que em permets que escoltem el missatge d'un oient que es diu Tiri de Banyoles, que ens parla això sobre el nudisme a les platges, i després comentem el teu punt de vista? Va, som-hi.
1: I tant que sí.
2: Hola, bona tarda a tothom. Soc en Tiri de Banyoles, però visc a Serinyà, sota el campanar de Serinyà. Què té de dolent la nuesa? Doncs tot allò que poden pensar els que no van nus, que van carregats de prejudicis. La societat no accepta la nuesa perquè ens mostra tal com som, sense amagar res. La nuesa és un acte de sinceritat i d'autoacceptació. La societat viu dins una moral hipòcrita que no accepta imatges de cossos nus i està sexualitzant constantment els cossos dels altres. Quina hipocresia, no? I sí que s'accepten, en canvi, sense cap mena de pudor, doncs, assassinats de primer pla, violència explícita, tan real com en ciència-ficció o en ficció, i això s'accepta, però mostrar uns genitals és un escàndol. Què té de dolent? Bueno.
0: En fi, què en penses del que diu en Tiri de Banyoles?
1: Doncs bastant totalment d'acord, eh? Vull dir que és veritat que hi ha coses que no s'accepten, que són més naturals, i podem acceptar coses que a vegades semblen irreals i tot. No? Jo estic a favor de que... O sigui, quasi que quan vols conèixer una persona, l'has de conèixer com ha vingut al món. I quan la veus com ha vingut al món i l'acceptes, o us accepteu els dos, allò no té... ja no té volta enrere. Allà és quan... connectes de seguida.
0: Mm, bé. Escolta, sí, tu el practiques el nudisme o no?
1: No, perquè no es dona el cas, però que no em fa res. Si ho haig de fer, ho faig.
0: Sí, sí.
1: De fet, a la terrassa de casa sempre hi vaig.
0: Ah.
1: I si em veu algú, m'és bastant igual. Jo m'agafo, aquest estiu m'he passat a la terrasseta nu amb la mangareta i la barbacoa,
0: sí?
1: I anar mullant-me, i anar ruixant-me.
0: Escolta, i no tens por de sortir a Instagram algun dia d'aquests?
1: Bueno, clar, aquest és el problema, però després, és el que dic, sí que és veritat que algú sempre et diu el mateix. És que gravarà algú i sortés de tot arreu. Doncs el problema no el tinc jo, saps?
0: Sí, sí, no està
1: potser
0: molt bé.
1: Potser sortiré bé i tot.
0: Escolta, sí, sí. Abans estava parlant amb el president de l'associació nudista de la platja Illa Roja de Begú,
1: sí,
0: i arribàvem a la, sí, conclusió que les penjarelles les tindrem tots tant més tard o més d'hora, però vull dir que les tindrem totes, sí, o
1: clar,
0: sigui que
1: clar.
0: Escolta,
1: clar, de fet,
0: què?
1: Digue'm.
0: No, digues.
1: Dic que de fet a la platja, bueno, quan a aquestes platges així veus gent molt natural, no veus coses artificials, coses que potser surten per Instagram, no, veus gent natural. I jo puc, per exemple, explicar alguna anècdota d'algun dia que he anat jovenet a la platja, allò que has anat a dormir a la platja,
0: sí, en
1: una platja que tu pensaves que era una platja normal,
0: sí,
1: i t'aixeques i comences a veure doncs palmeres i trongers i dius, carai, on també he posat, i ja que hi és, doncs, bueno, doncs mira, fas la comparsa completa.
0: Molt bé. Molt bé, Xavier, que vagi, sí, sí, bé per la... anava a dir per la platja. Per la piscina de Bescanó, eh?
1: Molt bé, guapo.
0: Adéu.

0: És l'hora de tocar el 2, eh? Demà tornem a partir de les 4 de la tarda. Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Acabarem amb aquest clàssic d'Amèrica, Sister Golden Hair.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa-te'n al web cnestartit.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Tens una casa o te'n vols fer una?
6: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
5: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Mana, mana. Maxil·loestètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·loestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
7: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
11: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
10: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari, ahí posant la millor música i un gust

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Tens un moment que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Ràdio Capital. 20

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè teniu la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Molt bones, guapos, som el grup Ajau de Veneres.
3: De Palafrugell.
4: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
2: Per molts anys.
3: Adéu. Feliços 25.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.